0: Matina Codina Best Moments.
1: Què faríeu si de bon matí acabats de llevar i rebéssiu un missatge d'algú que suposo que és una mica especial per vosaltres i us diu bon dia d'aquesta manera?
2: Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días.
3: Muy buenos días.
4: Depèn molt de l'estat base d'ànim.
5: Clar.
4: Saps? Si ja parteixes d'un mal humor, és possible que cardis el mòbil contra la paret.
5: Imagina't això un dilluns quan em sona l'alarma, companys, a les 5 del matí. Sí, a mi m'envia això l'Ernest i crec, dic, avui m'acomiadarà.
6: Ho està celebrant ja, no?
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.